0: Lego.
1: Lego. El programa més petardo de Capital.
0: Lego.

0: Els caps de setmana no posem filtres. La sessió musical més petarda amb en Marc Clapés. A Ràdio Capital, evidentment.
1: J-Lo!

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4. 25 anys.
2: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: Ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país, i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i excol·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
4: Ràdio Capital.
2: 25.

0: 5 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi molt bé.
3: Visca l'Empordà.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això, això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Charles Aznavour, Venecia sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida, i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Des de RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa, Vicente Capdevila y Ramón Albero en la producción, y tu amigo Toni Guerrero, para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venècia sin ti, realment un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Mariquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò, i llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, vaig començar, em va vindre el pensament Venècia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però clar,
3: la coneixem, estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour que va passar gairebé sense pena ni glòria i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away, Em Prens el Cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com, també a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia i participa per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola Albert, fa anys amb la meva esposa Lourdes vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda d'Al Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu que agraïm molt d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica.

està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings.

Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas...

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Wagon Night. Yeah,

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

Però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó, bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa-me-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

0: la Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions. Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai el programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estreny fort. I enmig de vestides amoroses me veig el record.

Ens dit se botella i un cinglot, més quan ja més passa la gatera.

0: versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillès i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo tenia 14-15 anys, estàvem acostumat als Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat, i vaig quedar encantat. I jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada, i clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist un gust tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalt d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: Yesterday. La cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert.

tal? Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, Antoni Pardo, que des de Sabadell ens diu: "Et demano del Doctor Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo." Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Doctor Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica, et comences a complicar la vida, però mentre funciona, és meravellós, eh, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos a

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Hello. How are you? Have you been alright?

0: Bon diumenge, us parlen Ràdio Capital i Taronja Ràdio en emissió conjunta per l'episodi excepcional de pluges que afecten a tot el país. Les comarques de Girona entren aquest matí en les hores de més risc del temporal i l'atenció ja no se centra només en la quantitat de pluja que pugui caure, sinó també en la resposta dels rius i les rieres. El Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà continuen sota una situació meteorològica d'alt risc, amb el Pla Inuncat en fase d'emergència i les restriccions de mobilitat vigents, en principi, fins a les 2 de migdia. El Servei Meteorològic de Catalunya manté simultàniament el nivell màxim els avisos per intensitat de precipitació en 30 minuts, per acumulació en 3 hores i per acumulació durant tot l'episodi. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, els 90 litres en 3 hores i els 200 litres en 24 hores. De fet, en alguns punts de Catalunya, aquestes acumulacions extraordinàries ja s'han complert durant la nit. Les tempestes s'han anat desplaçant de sud a nord i ara el focus es trasllada progressivament cap a la Costa Brava i l'interior de Girona. Ust Instituta. Al Baix Empordà, per ara, no disposem encara d'un balanç oficial complet de les estacions del Meteocat que permeti donar una xifra única i actualitzada de precipitació acumulada a tota la comarca. Per tant, no confondrem els 200 litres previstos amb pluja ja registrada. Els acumulats verificats durant la nit continuaven sent molt inferiors als que s'havien registrat a Barcelona, al Baix Llobregat o a Maresme, però el període potencialment més advers per a les comarques gironines és precisament aquest matí. I a partir d'ara cal vigilar especialment els rius i les rieres. L'Agència Catalana de l'Aigua disposa d'estacions d'aforament que mesuren en temps gairebé real el nivell i el cabal dels cursos fluvials. Són dades automàtiques i encara no validades. En aquesta actualització no tenim una xifra actual prou contrastada per donar el cabal exacte del Daró, del Ter, de l'Unyà, del Fluvià o de la Muga. Però aquests cursos, juntament amb el Terri, el Ridaura i les rieres de Baix Empordà, passen a ser punts prioritaris de seguiment. La preocupació és especialment important a les rieres petites, perquè poden créixer de manera molt ràpida i algunes no disposen de sistemes d'aforament. Protecció Civil i els agents rurals insisteixen a no acostar-se a rius, rieres, torrents, guals ni passos baixos i a no intentar travessar-los encara que aparentment portin poca aigua, perquè el cabal pot augmentar sobtadament aigües amunt. Durant la nit ja hem vist fins a quin punt pot reaccionar ràpidament una conca. A la conca del Besòs, una de les zones que ha concentrat les pluges més fortes, el riu havia arribat aquesta matinada a superar els 200 metres cúbics per segon, després d'una pujada molt ràpida del cabal. Al Maresme, a més, preocupaven especialment les rieres, moltes de les quals no estan monitoritzades. Pel que fa a incidències, fins a primera hora de la matinada els bombers havien rebut centenars d'avisos relacionats amb el temporal, però la regió d'emergències de Girona n'havia concentrat molt pocs en comparació amb les regions metropolitanes. Fins a les 3 de la matinada constaven només 3 avisos a la regió de Girona, mentre que la major part de serveis s'havien produït a l'àrea metropolitana. No constaven serveis greus. Ilitat. Rodalies continua pràcticament paralitzada aquest matí. Les línies que connecten Barcelona amb Girona i Figueres es mantenen sense servei mentre es revisa la infraestructura i evoluciona el temporal. També continuen vigents les restriccions de mobilitat no essencial a les 20 comarques afectades per la resolució del govern. Al conjunt de Catalunya, les afectacions més importants durant la nit s'han concentrat a Barcelona, al Baix Llobregat, al Vallès i al Maresme, amb inundacions, problemes de mobilitat i acumulacions extraordinàries de precipitació. Ara, però, el sistema de tempestes avança cap al nord-est i, per tant, la mirada se centra cada vegada més en la Selva, el Gironès i l'Empordà. Cal evitar qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible, mantenir-se allunyat de les lleres i no travessar mai punts inundats. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Vent de Ràdio Capital de l'Empordà i Taronja Ràdio Girona, us seguirem informant.
1: Això és Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco? El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol, Rezaré, que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Beanie King en aquell 1962. Per cert, que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més, cada vegada està més maco allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on the discotheque floor. You were driving me out of my
0: mind. I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

va ser èxit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor, afegeixo jo, dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susy 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents

Peor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar While My Guitar Gently Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While my guitar gently weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967, amb una crida a l'amor universal, a la pau com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison, per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road, del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

I ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de White, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa, que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

I aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls hi va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com Alcie et Twight. El festival de l'illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50. Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mai.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
2: Bon diumenge. Us parlen Ràdio Capital i Taronja Ràdio en emissió conjunta per l'episodi excepcional de pluges que afecten a tot el país. El temporal ja ha entrat de ple a les comarques de Girona i deixa a aquesta hora gairebé 100 litres per metre quadrat en alguns punts del Baix Empordà i més de 80 al Gironès. La situació ha canviat clarament respecte de primera hora del matí. Les precipitacions més fortes s'han anat desplaçant del Vallès i el Maresme cap a la Selva, el Gironès i la Costa Brava, just quan Protecció Civil manté la petició de no desplaçar-se i alerta que els cabals dels rius i les rieres continuen creixent. Anem primer al Baix Empordà, on destaca especialment el sud de la comarca. L'estació automàtica del Meteocat de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró acumula ja 92,5 litres per metre quadrat en l'últim resum disponible aquest matí. És, entre les estacions que hem pogut comprovar, el registre més important de les comarques gironines a aquesta hora. La precipitació s'ha intensificat especialment durant la matinada. En només mitja hora, entre 5:45 i les 6 del matí, hora oficial, l'estació va arribar a recollir 16,6 litres. Més al nord del Baix Empordà, la Tallada d'Empordà acumula 52,3 litres, Torroella de Montgrí en registra 30,7 i la Bisbal d'Empordà, en l'últim resum que tenim disponible, 29,2. I la pluja continua. A Torroella, per exemple, l'estació ha sumat 3,4 litres més entre les 8 i 9:15 del matí. Per tant, aquestes quantitats continuaran augmentant durant les pròximes actualitzacions. La situació és també significativa al Gironès. Cassà de la Selva ja acumula 84,4 litres per metre quadrat. El moment de màxima intensitat s'hi ha produït aquesta matinada, amb pràcticament 25 litres en només mitja hora entre 6:45 i les 7. A Fornells de la Selva s'han acumulat 61,2 litres i a Girona Ciutat 56,2. En el cas de Girona, només entre les 8 i 9:15 del matí han caigut pràcticament 10 litres per metre quadrat. Són ja quantitats importants, sobretot perquè arriben després d'hores de precipitació continuada i comencen a carregar les conques. A la Selva, Anglès acumula 61,7 litres per metre quadrat. Al Pla de l'Estany, Banyoles ja arriba als 46,6. I a l'Alt Empordà, els registres també van augmentant. 40,5 litres a Sant Pere Pescador, 39 al Pantà de Darnius-Boadella i 32,5 a Roses. Per tant, ja no estem parlant d'una previsió d'aiguats que s'acosten a Girona. Les precipitacions significatives ja afecten pràcticament tota la demarcació, tot i que amb una distribució molt irregular. I ara l'altre indicador que cal seguir minut a minut són els rius i les rieres. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou missatge és alert, específicament al Baix Empordà, Gironès i la Selva, a més del Maresme i el Vallès Oriental. L'avís no parla només de pluja. Adverteix explícitament que els cabals de rius i rieres continuen augmentant i demana extremar les precaucions. A les comarques gironines ja tenim una primera dada concreta de cabal. Segons les últimes dades de l'Agència Catalana de l'Aigua reproduïdes per 3CAT, el Brugent baixa per Amer a 31 metres cúbics per segon. En canvi, a aquesta hora encara no disposem d'una xifra pública actualitzada i prou contrastada per donar en antena del Daró, el Ter, l'Unyà, el Terri, el Fluvià, la Muga o el Ridaura. Per tant, no donarem dades antigues com si fossin actuals. Són, però, cursos que caldrà seguir especialment durant les pròximes hores, sobretot el Daró, el Baix Empordà, i l'Unyà i el Ter, el Gironès. Protecció Civil està especialment preocupada per les rieres, que poden reaccionar molt ràpidament a aiguats d'aquesta intensitat. El subdirector del servei, Sergio Delgado, advertia aquest matí que després dels desbordaments registrats al Vallès, el temporal ja s'ha desplaçat cap a Girona. Delgado ha assenyalat expressament el litoral del Baix Empordà i les comarques gironines com les zones on poden produir-se acumulacions importants durant aquestes hores. Pel que fa a les incidències, de moment hi ha una diferència important entre el volum de pluja que ja està caient a Girona i el nombre de serveis d'emergència. En l'últim balanç territorialitzat dels bombers, corresponent a les 6 del matí, la regió d'emergències de Girona només acumulava 9 avisos, molt lluny dels centenars de serveis de les regions metropolitanes. Aquesta dada, però, és anterior a la intensificació de les pluges que s'està produint ara mateix al Gironès i al Baix Empordà, i, per tant, caldrà veure com evoluciona durant el matí. Les restriccions de mobilitat continuen vigents almenys fins a les 2 del migdia. I això té una afectació molt important sobre el transport públic gironí. Rodalies continua suspesa fins a nou avís, de manera que l'R11 entre Barcelona, Girona, Figueres i Portbou no circula. Tampoc funciona la resta de rodalies, excepte alguns serveis a Lleida i el tram de DR16 entre Tortosa i l'Hospitalet de l'Infant, sempre condicionats a la situació meteorològica. També hi ha una afectació específica als autobusos de les comarques gironines. Teisa té suspesos tots els seus serveis fins a les 2 del migdia, incloses les connexions de Girona amb el Baix Empordà, la Selva, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i la resta del territori. L'empresa preveu reprendre'ls progressivament a partir de les 2, sempre que l'estat de les carreteres i la meteorologia ho permetin. I també està aturada l'alta velocitat a Barcelona-Sants per una falta de tensió elèctrica. El tall afecta tots els operadors i a primera hora la previsió era intentar recuperar el servei cap a les 12 del migdia. Això condiciona també els trajectes d'alta velocitat i avant entre Barcelona, Girona i Figueres. Si ampliem ara la mirada al conjunt de Catalunya, el balanç de la nit és extraordinari. Meteocat registra 247,9 litres per metre quadrat a Granollers i 244,1 a Mataró fins a primera hora del matí. Cabrils també ha superat els 200 litres i la Roca del Vallès i Barcelona s'han acostat a aquesta quantitat. En alguns observatoris no oficials del Baix Llobregat i el Maresme s'han comunicat acumulacions superiors als 300 litres, però aquestes últimes dades no estan validades pel Meteocat i, per tant, cal diferenciar-les dels registres oficials. La resposta dels rius en aquestes zones està sent excepcional. L'última dada de l'Agència Catalana de l'Aigua situa el Besòs a Santa Coloma de Gramenet en 931 metres cúbics per segon. És un cabal extraordinari. El Mugent passa per Montornès amb 208 metres cúbics per segon i el Tenes per Lliçà de Vall amb 177. Al tram final de Llobregat, el cabal havia pujat també fins als 383 metres cúbics per segon i estava en nivell taronja. De fet, a 8:45 del matí, Protecció Civil ha enviat un altre S-alert, en aquest cas a Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona, davant el risc de desbordament del Besòs. Es demana a les persones que viuen a prop del riu que evitin soterranis i zones baixes i que, si els arriba l'aigua, pugin a les plantes superiors dels edificis. El balanç d'emergències és també molt elevat. Fins a primera hora del matí, el 112 havia rebut 4.585 trucades, 3.760 relacionades amb inundacions. Els bombers superaven ja els 900 serveis i durant les últimes hores han hagut de rescatar conductors atrapats o refugiats sobre els vehicles al Vallès Oriental. A la Roca del Vallès hi ha cotxes afectats per les inundacions i a Granollers i Canovelles s'han fet diversos rescats. La conclusió, a 8:45 del matí, és que el centre de gravetat del temporal s'està traslladant cap a Girona. Al Baix Empordà ja hi ha gairebé 100 litres acumulats a Castellllaro, que s'ha superat els 80 al Gironès. Girona, Fornells, Anglès, Banyoles i diferents punts dels dos empordans continuen sumant precipitació. El Meteocat manté el risc màxim durant aquest matí i el nucli de precipitacions fortes avança cap a la Selva i el Gironès, amb el Baix Empordà també sota especial vigilància. El problema a partir d'ara ja no és només la intensitat de la pluja. Cal veure com responen durant les pròximes hores el Daró, l'Unyà, el Ter, el Fluvià, la Muga i les rieres costaneres després de les quantitats d'aigua que s'estan acumulant a les seves conques. Per tant, les pròximes hores continuen sent crítiques a les comarques gironines. Es manté la restricció de mobilitat fins a les 2 del migdia i Protecció Civil demana no acostar-se a rius, rieres ni passos inundables, fins i tot en punts on momentàniament no plogui. Des de Ràdio Capital de l'Empordà i Taronja Ràdio Girona, us seguirem informant.

0: Hola, com anem? Nosaltres contents de saludar-vos una setmana més. Ara comença la primera llista, el repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just una setmana vam deixar el número 1 a les mans de Noder i el tema Talk to You, que repeteix lideratge des de fa un parell de setmanes. Veurem si hi haurà una tercera setmana en aquesta primera posició o no. Una llista que tindrà dues novetats a la categoria dels aspirants i també tres entrades. Avui entren tres noves cançons entre les 40 posicions. I avui també tenim una estrena, i és que l'espai que fem sempre per tancar hora del viatge en el temps i per recuperar un número 1 ens el presentarà a partir d'aquesta temporada en Pol Millet. S'incorpora a l'equip de la primera llista, un dels companys de primera fila, la web on publiquem la llista cada setmana, és el coordinador de primera fila, i des d'aquesta setmana doncs també s'incorpora a la primera llista. Per tant, ja saludarem el Pol abans de tancar aquesta primera hora. De moment, comencem el repàs amb les novetats que venen totes molt juntes a les posicions de sota. De fet, comencem amb Saxeni, amb la seva última cançó, Malalt de somnis, avui entra.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Número 36.

Seguim a casa amb la Ludwig Band, que es van incorporar fa tots uns 7 dies amb aquesta que es diu Que Bonic, i evidentment la fem pujar a 3 llocs. Des de la 36 l'hem escoltat. De seguida a la 35, abans ens anem a la categoria dels aspirants. Porta moltes i moltes setmanes en aquesta categoria Still. La nova cançó de Karol G al costat de Bruno Mars. Una setmana més la fem esperar per entrar a la llista. Aquesta

L'Alfred García, els fem sonar des de la 34. Vine'm a buscar, ens ha estat acompanyant tot l'estiu i ja va baixant a la llista. A la 33 també baixa Drop Dead, l'última cançó, o la primera que vam conèixer del nou treball d'estudi d'Olivia Rodrigo, no diem l'última, perquè d'aquí una estona en tenim una altra d'ella, que és molt més nova i que fa una gran pujada. D'augment, Drop Dead, dues avall.

El Far del Sud, versió remix a càrrec de Jordi Roca, Sopa de Cabra, perdent 3 posicions des de la 26 a la 29. A la 28, Stupid Song, l'èxit d'Olivia Rodrigo, que s'emporta una gran pujada, no és la més gran, però déu-n'hi-do, 9 amunt, passa de la 37 de la setmana passada fins la 28. New York City.

Els Catarres mantenen posició per 20a setmana a la primera llista, això es deia diumenge sense drama. De seguida la 26, abans ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar Brou, una banda que la setmana passada et vam presentar en aquesta categoria i que encara continuen, estan aquí presents amb ganes d'entrar amb això que es diu, de colors.

Tame Impala és la més veterana de la primera llista, la col·laboració amb Jenny. Dràcula l'hem situat des de la 25, ha perdut dues, amb 41 setmanes a la primera llista. I atenció, perquè a la 24 hi tenim una pujada d'aquelles que fan història, però no prou història per ser la pujada més important. En suma, 12, déu-n'hi-do, la pujada de Sienna Spiro amb una cançó que va debutar la setmana passada des de la 36 i que se situa ja a la 24, aquest Great Expectation, el seu nou senzill que puja i puja i puja. In my head.

Nil Moliner. Amb qui estaràs? Bona pujada també de 9 posicions per aquesta cançó increïble, espectacular, i que la tenim situada des de la 23. A la 21 hi posarem The Bowser, Magnetic. En suma 3 a la primera llista abans els tiets sonen des de la 22 amb Era Això. Número

0: Vaja, anem a tancar ara, com sempre, recordant un número històric de la primera llista. Des d'aquesta mateixa setmana, l'encarregat d'aquesta secció és en Pol Millet. Hola, Pol Millet!
1: Què tal, Marc Clapés? Com estem?
0: Molt bé, molt content que t'incorporis en aquesta secció històrica de la primera llista. I per començar, ja que parlem d'història, quin any ens portes avui?
1: Doncs avui us porto l'any 2015, perquè jo encara el recordo molt bé i encara recordo millor aquesta cançó de Calvin Harris i Disciples, que es diu How Deep Is Your Love.
0: Boníssima, boníssima. Doncs escolta, anem 11 anys enrere per recuperar aquesta cançó fantàstica. No sé si la vols presentar com si fossis un...
1: Com si em dediqués a això, no? Com si fos locutor de ràdio.
0: Com ho faries, això?
1: Com ho faria? Doncs aquesta és la que fa 11 anys van treure Calvin Harris i Disciples i es diu How Deep Is Your Love.
2: Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1 de...

0: Bon diumenge, us parla en Ràdio Capital i Taronja Ràdio, en emissió conjunta, per l'episodi excepcional de pluges que afecten a tot el país. Un home de 65 anys ha mort a Tordera en el despreniment d'un mur en un càmping. És la primera víctima mortal pels aiguats que estan colpejant el país. Segons fonts dels bombers, els fets han passat aquest matí cap a les 8 hores quan un mur del caravaning internacional Costa Brava, un càmping situat a Tordera, ha cedit i ha ferit de gravetat un home que no s'ha pogut salvar tot i les diverses tasques de reanimació. El temporal entra ara en una fase especialment delicada a les comarques de Girona. La novetat principal és l'augment dels cabals. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic per la Tordera, a Fogars de la Selva, la Riera Gotarra i el riu Terri. Protecció Civil demana allunyar-se de rius i rieres. L'Inuncat continua en emergència. Al Baix Empordà, la pluja continua acumulant litres. La dada oficial del Meteocat de les 9 situa Castell d'Aro en 102 litres per metre quadrat des de mitjanit. Per tant, ja supera el centenar de litres. És una de les estacions amb més precipitació de tot Catalunya. També continua plovent a altres punts de la comarca. A aquesta hora, però, el Meteocat no situa cap altra estació del Baix Empordà entre les 10 amb més acumulació de Catalunya. Cal seguir especialment al sud de la comarca, després de les intensitats elevades registrades durant el matí. Pel que fa als rius, no tenim encara una xifra actual verificada de l'Aca, del Daró a la Bisbal, ni del Ridaura a Castell d'Aro. Tampoc hi ha, de moment, cap avís hidrològic específic confirmat per aquests dos cursos. Per tant, no donem cabals que no puguem contrastar. Sí que cal vigilar les rieres petites del Baix Empordà, que poden reaccionar ràpidament si es mantenen les intensitats. El Gironès destaca sobretot Cassà de la Selva. L'estació del Meteocat ja acumula 106 litres des de mitjanit. És més pluja que la registrada a Castell d'Aro i situa aquesta zona entre les més afectades ara mateix a Girona. I aquesta acumulació ja té resposta hidrològica. L'ACA ha activat l'avís per la Riera Gotarra, que recull bona part de les aigües d'aquest sector. També hi ha avís pel Terri, al Pla de l'Estany. De moment, no tenim una lectura oficial actualitzada i verificable en metres cúbics per segon d'aquests dos cursos. A la Selva, la situació també requereix molta atenció. L'ACA ha activat un avís de risc hidrològic específic per la Tordera a Fogars de la Selva, a més d'un avís per al conjunt de la comarca. El cabal està creixent, però tampoc disposem encara d'una xifra actual de l'estació d'aforament que puguem donar com a verificada. Al Pla de l'Estany, el principal punt d'atenció és el Terri, i a l'Alt Empordà continuem pendents del Fluvià i la Muga. A 9:45 no hem pogut verificar cap avís hidrològic nou de l'ACA per aquests dos rius. Protecció Civil manté les restriccions. A les 9:10 ha enviat un nou ES Alert per incidències greus i pluges torrencials al Vallès Oriental, al Maresme i tot el litoral fins al Baix Empordà. Es demana evitar qualsevol desplaçament. Les restriccions de mobilitat es mantenen en principi fins a les 2 del migdia. També continua molt afectat el transport públic. Rodalies està suspesa des d'ahir a les 8 del vespre. Per tant, tampoc circula l'R11 entre Barcelona, Girona, Figueres i Portbou. L'alta velocitat també continua amb fortes afectacions. Pel que fa als bombers, el balanç supera ja els 900 serveis a Catalunya des de l'inici del temporal. La major part de les actuacions greus s'han concentrat fins ara a Barcelona, al Vallès i al Maresme. A Girona, de moment, no consta un volum comparable d'inundacions o rescats. La previsió immediata obliga, però, a mantenir la màxima precaució. La part més activa del temporal s'ha anat desplaçant cap al nord-est. El Meteocat manté avisos de perill molt alt. El risc durant les pròximes hores és doble: nous aiguats intensos i la resposta dels rius i rieres a tota l'aigua acumulada. I molt breument, a la resta de Catalunya, els aiguats han deixat una nit excepcional. A les 9, les estacions oficials del Meteocat acumulaven 165 litres a Granollers, 158 a Malgrat de Mar, 132 al Puig Sesolles i 125 a Sabadell. El Besòs ha arribat aquesta matinada a un pic de 937 metres cúbics per segon a Santa Coloma de Gramenet. Protecció Civil ha enviat un ES Alert als municipis de la desembocadura davant el risc de desbordament. Per tant, a les 10 del matí, la tensió es desplaça clarament cap a Girona. Més de 100 litres a Cassà de la Selva i Castell d'Aro. Avisos hidrològics a la Tordera, la Gotarra i el Terri. I especial vigilància al Baix Empordà sobre el Daró, el Ridaura i les Rieres. Les pròximes hores continuen sent les més delicades. Des de Ràdio Capital de l'Empordà i Taronja Ràdio Girona, us seguirem informant.
1: Anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 a l'11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre

0: Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. El joubellrestaurant.com.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
2: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
5: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
6: I amb la ràdio, també.
5: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
6: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
5: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
7: Escoltes la primera llista.
8: Amb en Marc Clapés.
9: Número 20.

0: Doncs hem obert la segona hora de la llista amb Banda Neon, Búhos i Mondi ja, i el ventilador mica en mica va reculant a la primera llista, una cançó que ens acompanya tots els mesos estiuencs i que ha estat tot un èxit per aquesta colla. Obrim segona hora, que ens portarà a descobrir si Anoda repeteix el número 1 amb Talk to You o si hi ha canvis. També hem d'estrenar dues cançons a la categoria dels aspirants i escoltar, doncs, pujades importants. Encara hem d'escoltar, de fet, la pujada més important de la setmana. Abans d'anar a la 19, anem a l'estrena. Una de les dues estrenes que tenim en aquesta categoria ens la porta Aitana, després de Superestrella, que ens ha acompanyat aquest 2026 de manera intensa. Doncs arriba un nou senzill, Connexió Psíquica. És el seu nou senzill, el que està promocionant, el que està triomfant ja, la nova d'Aitana. Bé, nova, és del 2025 la cançó, però és aspirant, és novetat a la llista, que seguim explorant el seu quarto azul amb aquesta cançó.
1: Aquesta cançó aspira a entrar

Els Amics de les Arts, des de la 18, baixant a 4, amb aquesta que es deia Segurament t'estimo. A la 17, mantenim posició Dai Dai, Shakira, Born a Boy, 18 setmanes també per aquest gran èxit.

0: cançó que més puja.
1: Is on.

0: Doncs aquesta està la cançó més important que ha pujat aquesta setmana a la llista, Miley Cyrus, Best Persuade, el tema que dona títol al seu nou treball d'estudi, que, per cert, s'ha situat aquesta setmana número 1 de vendes a l'estat espanyol. Feia 10 anys que cap disc de la Miley s'hi situava el número 1, i això que les crítiques no han estat molt favorables pel disc de la Miley. Però bé, sí, com sigui, el primer senzill en suma 14 de cop. Aquesta setmana ha passat de la 30 a la 16. De seguida a la 15, abans tornem a la categoria dels aspirants per posar Cinderland, una banda que els coneixem gràcies al Tututurú i moltes altres que han sonat a la llista i ara ho podríem fer-ho amb una altra, que es diu L'Última. Doncs mira, L'Última de Cinderland continua com aspirant. Mira, que arriba i tot.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Laura Lefty avui n'ha reculat 3 a la primera llista. S'ha situat a la 14. A la 13, bona pujada per Somber. Cada setmana el fem pujar més posicions amb aquesta que es diu My Body Isn't Ready. Fantàstica. Somber, dues amunt.
1: Número 13.

0: Doja, Jason Derulo, Melody, Mi Chico, pujada de dos llocs, s'aproxima al top 10, un top 10 que avui tindrem dues noves entrades perquè Joan Dausà i Mamadou se n'han sortit i també Dani Six i Skit han abandonat el top 10. Per tant, dues entrades que descobrirem d'aquí un moment, però abans tornem a la categoria dels aspirants per escoltar els U2, la banda irlandesa, la banda de Bono, The Edge, companyia, que publicaran nou treball el mes de novembre. Arriben ara amb un nou senzill que formarà part d'aquest treball que es dirà Carnaval de Luz. Un disc amb molta inspiració llatina. De fet, una de les cançons està dedicada, inspirada en Rosalía, de Mirror Maker. I el primer senzill és aquesta cançó, que a més té títol en castellà. Silencio, nova cançó dels U2, dels U2. Aspiren a la primera llista, el retorn dels irlandesos.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Madel, hem estrenat el top 10 i amb aquesta bona pujada de 8 posicions s'ha incorporat entre les 10 primeres posicions aquest Ain i Los Angeles, que la fa situar-se ja entre les 10 primeres posicions en tan sols 3 setmanes. A la 9, una cançó que es va estar aquest estiu liderant durant 3 setmanes consecutives. Parlem de La Graciosa, l'èxit de Quevedo i Elvis Crespo, Camperdugas.

0: Aquesta és l'altra cançó que aquesta setmana s'ha incorporat al Top 10. Parlem de Teddy Swims i Mr. Know It All, la seva última producció, que en suma 4 a la primera llista, i ja la tenim en aquesta plaça 8. A la 7 també puja una setmana més, 31 fam, i anem tirant.
1: Número 7.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Atenció, perquè les CatSci, després de moltes setmanes pujant i pujant, aquesta veuen aturada la seva progressió. Es mantenen a la número 7 amb Animal. I la que ja no puja, perquè ja va arribar el de tot, és aquesta de Yugel, al costat d'Ultranater. Moving to the Sun passa de la 3 a la 5. I'm moving to the sun.

pujada per Tame Impala. La nova cançó que ens presenta a la primera llista és aquesta, que es diu Loser, però curiosament aquesta va arribar abans de l'altre senzill que tenen, Dràcula. Però mira, coses de la vida, ha triomfat primer Dràcula i Loser ara està tenint una segona vida. Loser puja una, està a la 4. També puja una, Karol G, Jude Line i Rusovski. Baby Wow, amb 4 setmanes ja està a la 3. Número

Atenció, perquè avui tindrem un nou número 1, perquè Another perden el lideratge. Tall to You, després de dues setmanes liderant la primera llista, cau, perd el líder. I avui tindrem un nou número 1 a la primera llista i una cançó que li ha costat lo seu. 18 setmanes ha trigat aquesta cançó a ser líder de la primera llista. És el debut d'aquesta formació, que poca cosa sabíem d'ells. Temper City aconsegueixen el seu primer número 1 a la primera llista, evidentment perquè és la seva primera cançó. Per tant, escolta, èxit absolut per aquest Self-Aware, que després de moltes setmanes aquí pujat, evidentment perquè és la seva primera cançó. Per tant, escolta, èxit

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
1: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre, vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre, no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
2: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix

0: com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
2: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Una passió de primera. Un sentiment de primera. I, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
3: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
7: Bon diumenge, us parlen Ràdio Capital i Taronja Ràdio en emissió conjunta per l'episodi excepcional de pluges que afecten a tot el país. El Daró puja amb força al Baix Empordà. A 3:15 ha arribat als 100 metres cúbics per segon. És la principal novetat d'aquesta última hora a la comarca, després d'un matí de pluja molt intensa. Al Baix Empordà, Castell d'Aro ja supera els 100 litres per metre quadrat. La Tallada també continua sumant precipitació. El sud de la comarca és una de les zones més castigades aquest matí. A Castell d'Aro, la tempesta ha provocat diverses incidències. Un incendi en un habitatge de Can Manel ha obligat a evacuar diverses persones. Una ha estat atesa per inhalació de fum. També han caigut arbres i s'han produït talls de llum a Platja d'Aro. Al conjunt de la regió d'emergències de Girona, els bombers havien rebut 123 avisos fins a les 9 del matí. La simultaneïtat de serveis ha augmentat després, sobretot a la Selva i el Gironès. El Gironès, que s'ha de la Selva, també ha superat els 100 litres per metre quadrat. L'Agència Catalana de l'Aigua ha activat un avís de risc hidrològic per la Riera Gotarra. També es manté l'atenció sobre l'Unyà. A la Selva, la Tordera baixa molt carregada. A 9:15, l'estació de Fogars registrava 132 metres cúbics per segon i una alçada superior al metre i mig. S'han produït talls de carreteres a l'entorn de Tordera i Fogars. Els bombers també han rescatat dues persones atrapades dins d'un vehicle a les Ferreres. A Tordera hi ha, a més, una víctima mortal pel temporal. Un home ha mort després que li caigués un mur a sobre en un càmping. A Blanes, l'entrada d'aigua ha obligat a evacuar preventivament la planta baixa de l'Hospital Comarcal. Al Pla de l'Estany, el Terri està sota avís hidrològic. Banyoles havia recollit prop de 50 litres per metre quadrat a primera hora. A l'Alt Empordà, Espolla supera els 75 litres, Castelló d'Empúries passa dels 50, Navata s'acosta també als 50 i Cabanes supera els 45. Port Salem Protecció Civil manté l'Inuncat en emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, situa ara les comarques gironines com a principal focus del dispositiu. El president Salvador Illa també demana no abaixar la guàrdia. La mobilitat continua molt condicionada. Rodalies continua suspesa, també l'R11 entre Barcelona, Girona, Figueres i Portbou. Es manté la petició d'evitar desplaçaments innecessaris. La previsió apunta a una millora progressiva durant el migdia. Les precipitacions més extenses haurien d'anar perdent força. A la tarda continuarà la inestabilitat amb possibilitat de nous xàfecs i tempestes més irregulars. A la resta de Catalunya, el temporal deixa dues víctimes mortals i una persona desapareguda. Els bombers han superat les 1.400 actuacions. El Besòs ha protagonitzat una crescuda excepcional, ha arribat als 937 metres cúbics per segon a Santa Coloma, tot i que després ha començat a baixar. A aquesta hora, l'atenció se centra especialment en el Baix Empordà. El Daró ha arribat als 100 metres cúbics per segon i Castell d'Aro supera els 100 litres de pluja. El risc passa ara, sobretot, als rius i les rieres. Des de Ràdio Capital de l'Empordà i Taronja Ràdio Girona, us seguirem informant.
8: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
0: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat, en mans de qui coneix l'Empordà.
7: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
8: I amb la ràdio, també.
7: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
8: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
7: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
9: 100% Empordà. 100%
10: Ràdio. Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: És la una. Bon diumenge, us parla en Ràdio Capital i Taronja Ràdio en emissió conjunta per l'episodi excepcional de pluges que afecten a tot el país. El temporal va clarament a la baixa, però l'emergència es manté a les comarques de Girona pels cabals dels rius i les rieres. La pluja més intensa ja ha passat i durant el migdia les precipitacions s'han anat fent més irregulars. El principal canvi respecte de l'última actualització és, per tant, hidrològic. Al Baix Empordà, el Daró continua sent el curs que cal seguir amb més atenció. El riu ha experimentat una crescuda ràpida durant el matí després de les fortes precipitacions a les Gavarres i al sud de la comarca. A la Bisbal d'Empordà ha arribat a moure's a l'entorn dels 100 metres cúbics per segon. A Castell d'Aro s'han superat els 100 litres per metre quadrat durant l'episodi. És un dels registres més elevats del Baix Empordà. La pluja, però, ha perdut intensitat durant les últimes hores. Al Gironès, la principal novetat és la crescuda de la Riera Gotarra. A Campllong ha arribat als 43 metres cúbics per segon i ha entrat en nivell de perill. És un curs que habitualment porta molt poca aigua i que ha reaccionat amb rapidesa a les precipitacions. Cassà de la Selva ha superat també els 100 litres per metre quadrat durant l'episodi. A la Selva, la Tordera continua baixant amb molta força. A l'estació de Fogars ha arribat als 185 metres cúbics per segon, per sobre del registre de 132 metres cúbics per segon que teníem a primera hora del matí. El riu es troba en nivell de perill.
2: Els bombers han continuat acumulant serveis durant el matí. A les 10 ja havien atès 212 avisos a la regió d'emergències de Girona. El conjunt de Catalunya superaven els 1.400. Redhead, la Selva, concentra també algunes de les incidències més greus. A Tordera, un home ha mort després de la caiguda d'un mur en un càmping. A Blanes, l'entrada d'aigua ha afectat la planta baixa de l'Hospital Comarcal. Crimson, la xarxa viària, continua amb afectacions. Es mantenen diversos talls provocats per inundacions i acumulacions d'aigua a les comarques de Girona. Interior insisteix a no travessar mai una carretera inundada ni acostar-se a rius i rieres. Bunker, el Pla de l'Estany, la pluja també ha anat clarament a menys després de deixar prop de 50 litres per metre quadrat a Banyoles durant el matí. En Quena, l'Alt Empordà, les acumulacions més importants s'han registrat a Espolla, amb més de 75 litres per metre quadrat. Castelló d'Empúries ha superat els 50, Navata s'ha acostat també als 50 i Cabanes ha passat dels 45. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'emergència. Les restriccions de mobilitat continuen vigents fins a les 2 del migdia a les comarques afectades. La situació ferroviària continua molt condicionada. Rodalies i els serveis regionals mantenen importants suspensions, també a l'eix de l'R11 entre Barcelona, Girona, Figueres i Portbou. A Braís és de millora durant les pròximes hores. Les precipitacions més importants abandonaran progressivament les comarques gironines. Aquesta tarda encara poden aparèixer xàfecs irregulars. Seran menys extensos i menys intensos que els d'aquesta matinada i aquest matí. La Selva Marítima és una de les zones on encara pot descarregar algun xàfec localment fort fins a mitja tarda. A la resta de Catalunya, el balanç continua sent de 2 persones mortes i una desapareguda. Els rius de les comarques de Barcelona comencen a baixar. El Besòs havia superat els 900 metres cúbics per segon a Santa Coloma de Gramenet. Ara la tendència és descendent. A 3:15, per tant, la pluja deixa progressivament de ser el principal problema. A Girona, la tensió passa als rius. La Gotarra ha entrat en nivell de perill a Campllong. La Tordera ha arribat als 185 metres cúbics per segon a Fogars. I al Baix Empordà, el Daró continua baixant molt carregat després de les pluges de les últimes hores. Des de Ràdio Capital de l'Empordà i Taronja Ràdio Girona, us seguirem informant.
0: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
6: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i les l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
1: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
1: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
1: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Cap de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
2: Bon diumenge, us parla en Ràdio Capital i Taronja Ràdio, una emissió conjunta, per l'episodi excepcional de pluges que afecten a tot el país. El Ridaura és ara el punt més preocupant del temporal a les comarques de Girona. El riu ha arribat als 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro i ha superat el llindar corresponent a una crescuda amb un període de retorn de 100 anys. És una crescuda excepcional i es demana no acostar-se a la llera. És la principal novetat al Baix Empordà, on les acumulacions de pluja continuen augmentant. L'estació de Castell d'Aro registra 134 litres per metre quadrat des de mitjanit. És ja una de les quantitats més elevades de Catalunya. El gruix de la precipitació ha caigut durant el matí. Ara plou amb molta menys intensitat. També es manté la tensió sobre el Daró, que ha reaccionat amb força a les precipitacions caigudes a la seva conca. El risc durant aquestes hores passa sobretot pels rius, les rieres, els guals i les zones baixes, encara que deixi de ploure. El Gironès, Cassà de la Selva, acumula 113 litres per metre quadrat. La riera Gotarra ha experimentat també una crescuda important durant el matí. L'Unyà es manté sota seguiment després de les precipitacions acumulades a la seva conca.
3: Els bombers han continuat acumulant serveis durant el matí. A les 10 ja havien atès 212 avisos a la regió d'emergències de Girona. El conjunt de Catalunya superaven els 1.400. Redhead, la Selva, concentra també algunes de les incidències més greus. A Tordera, un home ha mort després de la caiguda d'un mur en un càmping. A Blanes, l'entrada d'aigua ha afectat la planta baixa de l'Hospital Comarcal. Crimson, la xarxa viària, continua amb afectacions. Es mantenen diversos talls provocats per inundacions i acumulacions d'aigua a les comarques de Girona. Interior insisteix a no travessar mai una carretera inundada ni acostar-se a rius i rieres. Banquer, el Pla de l'Estany, la pluja també ha anat clarament a menys després de deixar prop de 50 litres per metre quadrat a Banyoles durant el matí. En Quena, l'Alt Empordà, les acumulacions més importants s'han registrat a Espolla, amb més de 75 litres per metre quadrat. Castelló d'Empúries ha superat els 50, Navata s'ha acostat també als 50 i Cabanes ha passat dels 45. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'emergència. Les restriccions de mobilitat continuen vigents fins a les 2 del migdia a les comarques afectades. La situació ferroviària continua molt condicionada. Rodalies i els serveis regionals mantenen importants suspensions, també a l'eix de l'R11 entre Barcelona, Girona, Figueres i Portbou. A Braís és de millora durant les pròximes hores. Les precipitacions més importants abandonaran progressivament les comarques gironines. Aquesta tarda encara poden aparèixer xàfecs irregulars. Seran menys extensos i menys intensos que els d'aquesta matinada i aquest matí. La Selva Marítima és una de les zones on encara pot descarregar algun xàfec localment fort fins a mitja tarda. A la resta de Catalunya, el balanç continua sent de 2 persones mortes i una desapareguda. Els rius de les comarques de Barcelona comencen a baixar. El Besòs havia superat els 900 metres cúbics per segon a Santa Coloma de Gramenet. Ara la tendència és descendent. A 3:15, per tant, la pluja deixa progressivament de ser el principal problema. A Girona, la tensió passa als rius. La Gotarra ha entrat en nivell de perill a Campllong. La Tordera ha arribat als 185 metres cúbics per segon a Fogàs. I al Baix Empordà, el Daró continua baixant molt carregat després de les pluges de les últimes hores. Des de Ràdio Capital de l'Empordà i Taronja Ràdio Girona, us seguirem informant.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
4: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
3: Una passió de primera. Un sentiment de primera. I, esclar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
3: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning.
4: Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
5: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
1: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
6: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
7: I amb la ràdio, també.
6: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
7: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
6: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.
1: Quan es mor la rutina, un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
0: A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Noval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 3.
2: Bon diumenge, us parla en Ràdio Capital i Taronja Ràdio en emissió conjunta per l'episodi excepcional de pluges que afecten a tot el país. Protecció Civil ha enviat un nou és alert a Calonge i Sant Antoni pel risc de desbordament de les rieres. És l'últim avís després del que ja s'havia enviat pel desbordament del Ridaura i del Daró. Es demana a la població de les zones afectades que es protegeixi dins dels edificis, eviti soterranis i zones baixes i, si entra aigua, pugi a les plantes superiors. Tanglet, la situació dels rius continua sent excepcional. El Ridaura a Santa Cristina d'Aro ha superat els 300 metres cúbics per segon. L'Agència Catalana de l'Aigua situa aquesta crescuda per sobre del llindar equivalent a un període de retorn de 100 anys. A primera hora del matí, en aquest mateix punt, el riu portava només 0,2 dècimes de metre cúbic per segon. També ha crescut molt el Daró. A l'estació d'aforament de la Bisbal d'Empordà frega els 180 metres cúbics per segon. És una dada clarament superior als aproximadament 100 metres cúbics per segon que registrava a mig matí. Per tant, tot i que la pluja va a menys, el Daró ha continuat creixent durant el migdia. La situació també preocupa a les rieres de Calonge, que han motivat aquest nou avís als telèfons mòbils. En alguns punts del Baix Empordà, les acumulacions de precipitació ja superen els 150 litres per metre quadrat i s'acosten als 200. Al Gironès es manté la vigilància sobre la riera Gotarra. Aquest matí havia entrat en nivell de perill a Campllong després d'una crescuda molt ràpida. També continua el seguiment de l'Unyà i de la resta de cursos de la conca del Ter. Blins, a la Selva, la Tordera continua entre els rius que han assolit nivell de perill durant aquest episodi. La comarca ha concentrat també nombroses incidències i rescats. A Tordera, un home ha mort després que li caigués un mur a sobre en un càmping. A Blanes, l'aigua ha afectat la planta baixa de l'Hospital Comarcal. Els bombers acumulaven a migdia 295 avisos a la regió d'emergències de Girona i més de 1.600 al conjunt de Catalunya. L'activitat s'ha anat desplaçant durant el matí cap a les comarques gironines. Al Pla de l'Estany es manté la vigilància sobre el Terri després de la crescuda d'aquest matí. A l'Alt Empordà les acumulacions també són importants, especialment a Espolla, després d'un matí de precipitació persistent. Protecció Civil manté el pla Inucat en fase d'emergència. Les restriccions generals a mobilitat que continuaven vigents a les comarques gironines han acabat a les 2 del migdia. Això no modifica, però, les ordres específiques de confinament i autoprotecció a les zones afectades pels desbordaments. Hi ha novetats també al ferrocarril. L'alta velocitat i la llarga distància des de Barcelona comencen a recuperar-se progressivament. En canvi, rodalies i regionals continuen sense servei normal. S'estan fent circulacions exploratòries per comprovar l'estat de la infraestructura abans de recuperar els trens. L'objectiu és arribar a dilluns amb el servei restablert. La previsió meteorològica continua apuntant a una millora progressiva aquesta tarda. La fase més intensa de precipitació ha quedat enrere, però encara poden formar-se xàfecs i tempestes irregulars a les comarques gironines. Amb el terreny completament saturat, qualsevol nova precipitació pot tornar a provocar crescudes ràpides. A la resta de Catalunya, la situació hidrològica també continua sota vigilància després de les fortes crescudes d'aquest matí. El Besòs, el Mugent i altres rius de les comarques de Barcelona han superat els llindars de perill durant l'episodi.
0: ...25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
4: En 25 anys han canviat moltes coses.
5: Han canviat pobles.
4: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
5: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi.
4: I ara
5: volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
7: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
8: La música per sentir-se bé. Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Bon diumenge. Us parlen Ràdio Capital i Taronja Ràdio en emissió conjunta per l'episodi excepcional de pluges que afecten a tot el país. La pluja ha perdut intensitat, però els rius i les rieres continuen molt carregats després de les precipitacions excepcionals del matí. Es mantenen els avisos d'autoprotecció pel Ridaura, el Daró i les rieres de Calonja. La situació més extraordinària s'ha produït al Ridaura, a Santa Cristina d'Aro. El riu ha superat els 300 metres cúbics per segon. L'Agència Catalana de l'Aigua ha situat aquesta crescuda per sobre del llindar equivalent a un període de retorn de 100 anys. A primera hora del matí, el Ridaura portava només 0,2 dècimes de metre cúbic per segon. La crescuda ha estat, per tant, molt ràpida. El Daró també ha experimentat una crescuda molt important. A l'estació d'aforament de la Bisbal d'Empordà ha fregat els 180 metres cúbics per segon, molt per sobre dels aproximadament 100 que registrava a mig matí. Protecció Civil ha enviat avui 2 avisos específics als telèfons mòbils del Baix Empordà. El primer, pel risc de desbordament del Ridaura i el Daró. El segon, poc després de 1:15, pel risc de desbordament de les rieres de Calonja i Sant Antoni. Es manté la indicació d'allunyar-se de qualsevol curs d'aigua, evitar soterranis i plantes baixes i pujar a pisos superiors si l'aigua arriba als habitatges. Les acumulacions de precipitació al Baix Empordà han estat molt importants. En diversos punts del sud de la comarca s'han superat els 150 litres per metre quadrat durant l'episodi i localment les quantitats s'han acostat als 200. L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha reforçat el dispositiu d'emergències. L'alcalde, Maurici Jiménez, ha demanat expressament que ningú s'acosti al Ridaura. Durant les hores de màxima crescuda s'hi havien detectat persones fent fotografies a tocar del riu.
3: El Gironès continua sota seguiment la riera Gotarra, a Campllong. Aquest matí era un dels 4 punts de la xarxa fluvial catalana situats en nivell de perill. També cal mantenir la precaució a l'Unyà i a la resta de rieres que desemboquen al Ter. A la Selva, la Tordera ha registrat també una crescuda molt important. A l'estació de Can Simó, a Tordera, portava 259 metres cúbics per segon poc abans de les 10 del matí. A Fogàs també ha superat durant l'episodi el nivell de perill. La Selva concentra algunes de les incidències més greus. Un home ha mort a Tordera després que li caigués un mur a sobre en un càmping. A Blanes, l'aigua ha inundat la planta baixa de l'Hospital Comarcal i ha obligat a traslladar pacients a plantes superiors. La Riera de Blanes també s'ha desbordat en alguns punts. Al Pla de l'Estany i a l'Alt Empordà, la situació meteorològica ha millorat durant el migdia. El risc principal continua sent la resposta retardada dels rius i les rieres després de moltes hores de precipitació. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'emergència. Les restriccions generals de mobilitat han acabat a les 2 del migdia, però això no afecta les ordres específiques d'autoprotecció en zones inundables. La consigna continua sent clara: no acostar-se als rius encara que ja no plogui. La xarxa ferroviària continua recuperant-se amb dificultats després de la suspensió general del matí. Abans de restablir les circulacions, es fan recorreguts de reconeixement per comprovar l'estat de les vies. Pel que fa a les pròximes hores, la fase més intensa del temporal ha quedat enrere, però l'episodi encara no es pot donar per acabat. Aquesta tarda poden tornar a formar-se xàfecs i tempestes irregulars a Girona. Amb el terreny completament saturat, qualsevol precipitació intensa pot provocar noves crescudes sobtades. A la resta de Catalunya, el temporal deixa 2 persones mortes i 1 persona desapareguda. El Besòs ha superat aquest matí els 900 metres cúbics per segon a Santa Coloma de Gramenet, amb una alçada d'uns 3 metres i mig. El Mugent també ha superat el nivell de perill al Vallès Oriental. Mercedes Informació a radiocapital.cat i els butlletins informatius de Ràdio Capital i Taronja Ràdio.
0: A Ràdio Capital
4: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
13: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
14: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
15: més econòmic del que et penses
14: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
15: del nostre web,
14: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
15: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
14: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
1: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Bon diumenge. Us parla en Ràdio Capital i Taronja Ràdio en emissió conjunta per l'episodi excepcional de pluges que afecten a tot el país. Les restriccions de mobilitat i activitats es mantenen fins a les 9 del vespre a l'Alt i al Baix Empordà. A la resta de comarques gironines, les mesures extraordinàries ja s'han aixecat. Al Baix Empordà, però, continua la vigilància sobre el Daró, el Ridaura i les Rieres de Calonja després de les crescudes excepcionals del migdia. La pluja ha deixat 169 litres per metre quadrat a Castellaro des de mitjanit. És l'acumulació oficial més elevada de les comarques gironines i supera en 35 litres la dada que teníem a primera hora de la tarda. A Cassà de la Selva s'han acumulat 125 litres i a la Tallada d'Empordà 109. La situació hidrològica continua sent el principal risc. El Ridaura, a Santa Cristina d'Aro, ha superat durant l'episodi els 300 metres cúbics per segon. L'Agència Catalana de l'Aigua ha situat aquesta crescuda per sobre del llindar corresponent a un període de retorn de 100 anys. El Daró, a la Bisbal d'Empordà, ha fregat els 180 metres cúbics per segon. Protecció Civil ha enviat durant el migdia un NES alert pel risc de desbordament del Daró i el Ridaura i un segon avís específic per les Rieres de Calonja i Sant Antoni. La situació comença, però, a permetre recuperar alguns punts a la mobilitat. A les 3:20 de la tarda s'ha reobert la C-65 entre Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. També s'ha recuperat el pas sobre el Ridaura a l'avinguda de S'Agaró a Platja d'Aro. La consigna continua sent no acostar-se als cursos d'aigua. Encara que la pluja hagi afluixat, els cabals poden mantenir-se elevats durant hores i el terreny està completament saturat. Al Gironès, les restriccions generals ja s'han aixecat. Cassà de la Selva tanca l'episodi amb una de les acumulacions més importants de Girona, 125 litres per metre quadrat. Durant el matí, la Gotarra va arribar a nivell de perill a Campllong. L'Unyà també ha estat sota seguiment durant tota la jornada. A la Selva, la Tordera ha protagonitzat una altra de les grans crescudes de l'episodi. Durant el matí va superar els llindars de perill. La comarca ha concentrat a més nombroses incidències i rescats. A Tordera ha mort un home després que li caigués un mur a sobre en un càmping. A Blanes, l'aigua ha afectat la planta baixa de l'Hospital Comarcal. Al Pla de l'Estany, les pluges han cessat pràcticament i la situació millora. També s'han aixecat les restriccions generals. A l'Alt Empordà, en canvi, les mesures extraordinàries continuaran fins a les 9 del vespre, igual que al Baix Empordà. Això ha obligat a cancel·lar activitats previstes aquesta tarda a Figueres, entre elles la Fira B.O., la Mostra del Vi de l'Empordà, el Fòrum Gastronòmic i la funció prevista al Teatre Jardí. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'emergència. El govern insisteix que l'aixecament de les restriccions a bona part del país no significa que l'episodi s'hagi acabat. La previsió per aquesta tarda és de millora clara respecte del matí. Els aiguats extensos i torrencials ja han quedat enrere. Encara poden aparèixer xàfecs irregulars, localment intensos, però seran molt menys extensos. El principal risc continuarà sent la resposta dels rius i les rieres. A la resta de Catalunya, el temporal deixa dues persones mortes i una desapareguda. Fora de Girona, Granollers ha acumulat 165 litres per metre quadrat i Malgrat de Mar, 158. El Besòs ha superat durant el matí els 900 metres cúbics per segon a Santa Coloma, però posteriorment ha començat a baixar. Més informació a radiocapital.cat i als butlletins informatius de Ràdio Capital i Taronja Ràdio.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
4: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana. Al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana. Il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
5: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
6: Marta, vine'm a buscar. No sé com va el Google Maps.
7: Pop, festa i una tornada d'aquelles que se't queden al cap. Borra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Tu ja saps com va el Google Maps? Borra Neta. Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
8: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos conta molt. Dir-ho també.
10: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
3: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
2: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
6: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
7: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
8: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Blatgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de l'Estartit. EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
3: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
5: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Surfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
7: La ràdio de l'Empordà.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país, i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Cada vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornarà. Al jouvellrestaurant.com.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.
2: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
3: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la Pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat. La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
4: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat pals durant en els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
7: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
8: I amb la ràdio, també.
7: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores. I això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
8: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
7: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
9: 25 anys de cançons i territori.
10: Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Blatgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: I've got.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
3: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
4: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
1: Ràdio Capital.
2: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: la veritat. Són les 11.
2: Tots els continguts de Ràdio Capital
3: i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que li

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.